0: notícies Comunitat Valenciana.
1: Què tal estan? Bon dia. El president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, ha dit avui que les víctimes del terrorisme són exemple de dignitat, llibertat i convivència enfront de la violència i la por. Així ho ha afirmat en el primer acte del Dia de les Víctimes del Terrorisme en la comunitat que s'ha celebrat a Mutxamel, coincidint amb el 35 aniversari de l'atemptat terrorista més greu en el territori valencià, que va matar a 3 persones i més de 30 van resultar ferides.
2: Ninguna causa justifica la violencia y ningún proyecto político puede imponerse mediante el terror, al igual que ninguna sociedad digna puede permitirse olvidar a quienes sufrieron sus consecuencias.
1: L'Agència Valenciana Antifrau ha conclòs la seva investigació sobre la creació, provisió i extinció de diversos llocs d'alta direcció en entitats vinculades a l'Ajuntament de València i ha traslladat les actuacions al Tribunal de Comptes. Antifrau ha conclòs que l'actual regidor socialista a l'Ajuntament de València, Javier Mateo, i l'assessor Alejandro García han d'indemnitzar a la Fundació València Activa i a la Fundació Esportiva Municipal, respectivament, per haver abandonat els càrrecs directius que ostentaven en aquestes dues entitats sense el previ avís de 3 mesos que marca la legislació. I amb el curs escolar ja en marxa, el sindicat CESIF ha denunciat que les incidències d'inici de curs han confirmat la necessitat de millorar ràtios, infraestructures o inclusió. Per això exigeixen a la Conselleria d'Educació un impuls de la negociació per a evitar situacions com les altes temperatures o ràtios elevades.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: Bien, pues ya os lo habíamos comunicado y empezamos nuestra andadura por los Afortunadina y como siempre, pues ahora empezamos en Gandía, no en Rótova, sino en Alfauir, porque es término de Alfauir, si no me engañe. Bueno, canviem ja a valencià, benvinguts, com sempre, Cipri Moliner, que ja feia temps que no sabien res d'ell i de repente ha sorgit, ha ressorgit de la seva cendra. I a Francesca Ferrer, què tal, Francesca, com estàs?
1: Molt bé.
0: Bueno, el tema peliagut, bueno. No és un tema fàcil, ells dos són components del col·lectiu Massa Crítica, que ho saps quin nomenet que li vaig posar per anar despistant el personal, però bueno, la qüestió està en que hi hagi una institució crítica que estiga, diguem, fora de l'entorn de qualsevol entorn polític, si és que és aixina. Uh-huh. És aixina o ja ho som embrutat?
2: Aixina ho marquen els estatuts. Els estatuts estableixen clarament que no pot ser soci de Massa Crítica alguna persona que, no que siguin militants, però que sí que si tenen càrrecs de responsabilitat dintre del partit o en l'administració pública.
0: Uh-huh. Però com està anant el tema antes d'entrar a saque en el monestir?
2: Pues sembla prou bé, és a dir, que l'altre dia
0: avui
2: tenim reunió per a calibrar l'informe que ens ha fet la persona que du un poc el tema de la web i tal, respecte a les atencions i compartir en les xarxes socials el que estem dient, i la qüestió va prou bé, cada volta tenim més vistes a la nostra ABP i de Massa Crítica safor.com i per ara va bé. Avui sabrem l'última enquesta o l'últim informe que ens diu, però va, això va.
0: Si va, ens alegrem moltíssim. Bueno, anem a parlar d'aquest gran xarco en què s'ha clavat. Perquè
2: tenim diversos damunt.
0: No, ja ho sé. Però bueno, el que últimament esteu reivindicant més és el del monestir de Sant Jeroni, des de que fa, si no recordo mal, aproximadament un any es va anunciar la intenció de convertir-lo en un hotel, en un spa. Uh-huh. I crec que aquesta idea no vos ha caigut massa bé. Uh-huh. No?
1: Bueno, massa bé no. El tema és que nosaltres hi ha un pla especial que està tramitant l'Ajuntament d'Alfauir, que ordena tota la zona nord d'Alfauir, inclòs el que és el monestir i el seu entorn. I aleshores estableix una sèrie de normatives, ho hem estudiat, i veiem que no és suficient la norma per a protegir el que és el monument, i això és el que estem reivindicant, és que completen l'expedient una sèrie d'informes de la Conselleria de Cultura, de que completen una sèrie, o sigui, infografies de que com quedaria tota l'ordenació que preveuen sobre el monestir, sobretot en la idea de la protecció del bé interès cultural, que no només és el convent, sinó només també és el seu entorn. I aleshores,
0: d'alguna manera, Francesca, per digamos els lerdos de la matèria, com jo, per exemple, és lo fàcil, diguem, és pensar, bueno, pues si van a convertir-ho en un hotel i tal, i van a fer ahí una inversió, mentre siguin respectuosos en lo que és la part històrica del monument, sí. En teoria hauria de ser pa bé.
1: Però no és suficient.
0: El problema és que...
2: Tu planteges molt bé, el problema no és que sigui iniciativa pública o privada, la pública sempre... I vos contaré un exemple de quan jo era regidor de turisme, o sigui, respecte al tema del monestir, després vos ho conté, sinó que el problema és que realment es complisca la legislació vigent, que és que garantís sobretot el tema social quan es declara un BIC. Aleshores, el que volem és que això es complisca. O sigui, dona igual que sigui iniciativa privada o iniciativa pública, perquè tant una com l'altra estan permeses dintre de la legislació que recula els VICs, i hi ha molts VICs que estan ocupats. El tema de paradors nacionals, que després vos contaré un poc el tema este.
0: Això és el que jo pensava que li haguera anat especialment bé. El tema de, en comptes d'un hotel, un parador. Un parador ben muntat.
2: Com a iniciativa pública, o sea, nosaltres recorde que quan vam entrar en l'Ajuntament de Gandia havíem estat prèviament en visitant tots els monuments en companyia d'aquell gran professor que va llaure d'història a Camarena. I en la seva ajuda van fer una primera iniciativa perquè es declarara. El que passa que aquesta iniciativa entonces encara no s'havien constituït, estava en el tema de les competències a les comunitats autònomes i no es va ser fins que el 94 per fi es va declarar VIC. Però quan jo era concejal de turisme, per exemple, la presentació del Pla d'Excel·lència Turística la vaig fer en el convent de Sant Jeroni, d'acord amb la propietat, com va ser dir. La propietat, entonces, en les converses que jo havia tingut amb ell, el que volia és reservar una part del monestir, perquè li tenia molt apreci de la família, com a residència privada. Vaig anar inclús a veure altres tipus de paradors, i el parador de Zamora, on hi havia un cas semblant, que els condes d'allí havien reservat un lloc per al tema. Per què? Perquè entonces en el Pla d'Excel·lència Turística van vindre el director general de Turisme del Ministeri de Comerç i Turisme de l'Estat i el director general de l'ITVA, de l'Institut Turístic Valencià d'aleshores. A efectes de poder comentar aquest tipus d'alternativa, perquè a mi em semblava que és el convent tenia aquestes dimensions tan grans per a una inversió també tan potent per banda de l'Estat i perquè en definitiva l'Estat era el propietari i sempre te donava moltes més garanties que fos una iniciativa pública que una iniciativa privada, perquè no ens oblidem, encara que puguin intervindre les dos, si la iniciativa privada té una finalitat determinada, que és obtenir el màxim benefici, i la iniciativa pública és sobretot que tingui una funció pública l'establiment. O sea, bé, mos ho podem dir els dos, o sea, però sempre la pública garantix, té més garanties que respecten. Nosaltres el que diguem ara és que, com dius tu molt bé abans, és que iniciativa privada, iniciativa pública, el tema és que es complisquen, perquè el problema està en que moltes lleis es fan, però després depèn del qui mana i depèn del que tinga enfront, que li plante cara, o sea, es respeten en més quantitat o en menys qualitat. I podem ficar molts exemples, inclús a nivell de Gandia.
0: Sí, bueno, Francesc, estava en el tema, quines són aquestes pegues que té...
1: Home, doncs pues, començant perquè saben tots, o sea, saben tots què volen fer, que és un hotel balneari, no, el pla especial no diu exactament com, o sea, no estableix ninguna normativa.
0: Allí hi ha tanta àvia per un balneari?
1: Pues això no sabem, tampoc falta un estudi ideològic, o sea, falta el subministre.
0: El balneari es gasta un mogolló d'àvia.
2: Falta aquest tipus de datos,
1: clar,
2: que són els que hem de
1: donar. I on van a posar la piscina, quina és l'afluència de gent que s'espera, com van a ser els camins, perquè aquests camins actualment no tenen l'amplària necessària, o sea, per a fer una, per a l'activitat. Volen fer un aparcament suplementari darrere de lo que és la venta Toni de 7.000 metres quadrats. Volen passar per l'arboreda i l'arboreda no té l'amplària, con lo qual es desfà totalment l'arboreda per a permetre el trànsit a l'hotel, i aquesta imatge que tenim de l'hotel, del convent en l'arboreda i tal, va desaparèixer. Tot això falta informació en el pla, falta informació de com s'ha d'edificar, els colors, etc, etc. Tot això ha d'estar, o sea, i de punt, o sea, que ens diguin com ha de quedar tota l'ordenació de la zona respecte del convent. A més, amplien l'activitat no sols a l'hotel balneari, la possibilitat de l'hotel balneari, que ens falta tota la informació de com ha de repercutir en el propi monestir, perquè les habitacions van estar dins i el clavegueram va ser distint al que n'hi ha, la instal·lació d'aigua, calefacció, climatització, tot això no està en el pla especial. Però a banda d'això, el pla especial també permet que n'hi hagi una zona d'autocaravanes, que n'hi hagi una hípica, que es construïguin vivendes, habitatges que no tenen relació amb l'agricultura.
0: De només ens encantem cap de gols que te creo, no?
1: És a dir, van a ordenar tota una zona més allà de l'hotel balneari, més allà. I aleshores, pues, nosaltres considerem que té de primar l'interès públic sobre l'interès privat i que per lo menos justifiquen, perquè també poden haver alternatives que no han plantejat d'altre tipus d'activitat privada que siga més respectuosa en el monestir. I això no s'ha plantejat, cosa que estan obligats a fer-ho. Una sèrie de qüestions jurídiques...
0: Una... Sí, podrien ser.
1: Prou, i en això pues, les al·legacions, bàsicament les al·legacions que ha fet Massa Crítica.
0: Bueno, i com va la cosa? Ho heu portat al terreny jurídic?
2: Eh?
0: Ho heu portat al terreny jurídic?
2: Sí, sí, bueno, tot el tema de les al·legacions que ha fet Francesca van dirigir-se en aquest sentit, és a dir, que es complisca la legalitat, el que preveu la legalitat. O sigui, però estem en un procés primari, que és la planificació prèvia per a permetre aquest tipus d'activitat. O sigui, per això s'ha fet el pla especial. O sigui, i això va durar uns quants anys. Eh? O sigui, que aquestes coses no van... no són fàcils. Per mi el problema és que últimament se mos plantegen els problemes una vegada ja estan damunt de la taula. I aleshores ja tens poques possibilitats per a fer. Quan Gandia pensar alguna cosa, tenien que pensar també en el tema de com antes de que es facin les coses, o sigui, que es permetisca una discussió social en els col·lectius, etc., per a establir que antes, o sigui, del tema ja se tinga una preparació prèvia i se sàpiga un poc el que pots fer i com es té que fer determinades coses, sobretot en edificis de la importància històrica que té el convent de Sant Jeroni, com també això ha passat en el Palau, en les discussions prèvies, en algun altre tipus de coses, i no sempre anar a la correcuita, o sigui, de que ja mos agarra el bou, etc. Caldria, a través de la Mancomunitat de la Safor, fer uns debats públics, que la possibilitat que intervinguera la tal, perquè allí hem anat quasi tots nosaltres quan érem menuts a berenar la mona al monestir de Sant Jeroni. Després l'han pogut visitar per dins, en algunes ocasions.
0: Va costar el que no està escrit, eh?
2: Sí, allà està el poblat morisc de Cotalba, un dels poblats moriscs més importants que existeixen a totes les comarques centrals en quant al grau de conservació. És a dir, és una qüestió de que no és únicament del Fauir o de Ròtova, és que el conjunt de la Safor ha anat allí a berenar la mona, o sigui, a gaudir de l'ambient, o sigui, que tenia el monestir.
0: Sí, això i l'ermita de Santa Anna i la de Sant Antoni eren els tres puestos.
2: Exactament, on anàvem sempre, o sigui, abans de trencar-se aquestes tradicions, o sigui, i tal, però té un monestir és vist pel conjunt de la comarca de Ciutadans, de la comarca de Safor, com una qüestió pròpia, o sigui, com un tema propi, o sigui, i clar, hi ha que donar-los també veu, però prèviament, que ja, mos tiren el tema i després tots a correr per dir que sí, què van a fer? I no mos enterem.
0: La cosa és tan important com per fer una mena de referèndum, perquè n'hi haurà que has començat, i com tu dius, aquests temes no són d'un dia per altre. No n'hi ha forma de prenegociar algo que faça que tot puga anar més a pressa.
2: Exactament, és que es podrien fer debats d'aquest tipus, és a dir, que hi ha Gandia Pensa, per exemple, que és una iniciativa de l'Ajuntament de Gandia, que traslladada a nivell comarcal hi hauria que fer aquest tipus de coses, però en qüestions concretes que tenim davant, o sigui, perquè hi ha moltes. La unió entre la platja i Gandia, que és una cosa de l'objectiu general de 83 que no s'ha portat, el tema ara, o sigui, de quan en Penyín, en l'any 79, és a la Diputació de València i Penyín i Estuig van escriure en la planificació de la Safor, i ara està tenint aquesta planificació, perquè entre Gandia, Gandia, Almoines i tota la zona colindant a Gandia, tenia que haver sigut verge, perquè ahir s'enfocava la possibilitat de la gran ciutat. Ara s'està fent, i ha sigut notícia, que aquesta gran marca que ha construït uns magatzems brutals en Berreguard, estem trencant, estem ficant per ahí polígonos industrials, quan en la planificació i el pla de tal, però és que ningú s'agarra la documentació que té davant i diu, che, anem a fer una cosa en comú. Però això mos ve davant, i nosaltres el que hem fet és treure un manifest que li l'han passat a Saforíssim.
0: Sí, això també és una cosa que ha donat de què pensar, perquè això almacén que dius tu, a banda de que tenen ja un almacén que les flipes, jo no sé què és el que faran ahir. El que sí que puc predir és l'impacte mitjambiental que tindrà.
2: I visual.
0: I visual, sobretot paisatgístic.
2: Sí, sí.
0: No? Perquè tota aquella zona que veiem tota, hasta la mar, sí, ahí ja tot això, supon que desapareixerà. Bueno, així estem.
2: A vosaltres ens agradaria molt que, per exemple, en aquest tema, el que passa és que ja s'ha correcuita, se li han plantejat a Saforíssim i a l'Institut Alfons el Vell, que també ha fet al·legacions, de fer un manifest per començar a crear una massa social i anem a convidar a la mancomunitat de municipis de la Safor, perquè pensa que ells són els representants del conjunt del poble de la Safor.
0: Ha hagut algun contacte? En la família ha hagut algun contacte?
2: Eh?
0: En els trenos ha hagut alguna...
2: Nosaltres encara no, que el contacte que ja fa 30 anys que vam tindre i tal, però que és fàcil, si hi ha les autoritats públiques per en mig, és molt més fàcil d'entrar. Per tant, hem constituït una gran plataforma que intenta prioritzar la qüestió pública, el tema públic i la gestió pública que ja marca la legislació, que es compleix la legislació que protegeix el BIC sobre l'interès privat. I aleshores, sobre aquesta base, dir, bueno, pues anem a ajudar, si podem aportar idees, si podem aportar solucions, si aportem tal, sempre que es compleix el tema de la funció social del monument i es garanteix les visites, la seva posada en valor, etc. Endavant, però anem a col·laborar en aquest tema, intentem buscar la col·laboració de tota la ciutadania i de seus representants.
0: Pues sí. I en el tema estètic ja t'has suavitzat un poc. Abans tu el coneixes, estàs ante el regidor que va fer que totes les caïdes de l'hostaleria de Gandia foren iguals i tots els xiringuitos de la platja foren iguals. És un palín de la igualtat. Ja has canviat aquest xip o encara
2: no?
0: Ni de conya, no?
2: Però és que el tema, jo me recordo que sempre hi ha principis, és a dir, quan nosaltres entrarem en l'Ajuntament, per a nosaltres lo important era la restauració i la rehabilitació de la ciutat, no el seu creixement indispensable. Primer una cosa i després una altra si feia falta. I en aquest sentit, jo penso que en el primer programa de renovació urbana de Gandia, en el Pla d'Excel·lència Turística i en el PA EFTA, que van ser 7.000 milions de...
0: Sempre se'n van passar. Jo al principi no donava la raó, però quan vaig veure al final el cachondeo que n'hi havia de... perquè tot era publicitari. I entonces al final pareixia, Gandia pareixia una espècie de tarta publicitària. Anares perquè on mirares, jo dic, collons, així ja sols falta que mos posin Coca-Cola i la col·lejata, i ja, la façana de la col·lejata, i ja ho tenim bé. Bueno, tornant al tema del monestir, entonces ara esteu en stand-by o continueu?
1: No, estem, ara hem presentat al·legacions a informació pública dins de lo que és la tramitació normal del pla especial. Hem fet al·legacions, han fet la gent que considera, i entonces ara és l'Ajuntament d'Alfauir que ha d'estudiar aquestes al·legacions i tal vegada pues, paralitzar-lo, tornar darrere, considerar que si hi ha al·legacions que estan fonamentades, tornar, o sea, que suposa una modificació substancial del pla especial, tornar a fer la informació pública, i en això estem. O sea, ja depèn de l'Ajuntament d'Alfauir la resolució de les al·legacions per a passar a la aprovació provisional i després ja li ho passa a la conselleria a l'aprovació definitiva. Aquest és el procediment.
0: En ell sí que heu tingut contacte amb l'Ajuntament d'Alfauir?
2: No.
0: Però els ha tocat un bon calguinyol, eh?
1: Sí.
2: És que no mos ha...
0: Va ser un ajuntament tan menut...
1: Sí, és un bon problema per a ells, per la infraestructura que tenen.
0: Menudo temeta els ha caigut de bon.
2: Jo entenc que l'alcalde d'Alfauir, un poble de 500 habitants, que es troba en un monument d'aquesta característica, d'aquestes dimensions, d'aquesta importància històrica, etc. Jo el comprenc, entonces, clar, des de la declaració, fins a l'any 94, fa 32 anys, la Generalitat Valenciana, que és la que té la competència, no ha donat ningú, i que té més possibilitats econòmiques, no ha donat ningú tipus de solució. Jo també, com va ser la primera vegada, quan vaig veure lo de paradors nacionals, encara no estava declarat com a BIC, clar, veus que ahir està caigant-se, que està caigant-se, que això va desaparèixer, i tal. I tenim un exemple molt clar, és dir, Aquest monestir el van fer les xeràmies quan van vindre de Xàbia, perquè el monestir d'allí va ser assaltat per pirates. O sigui, teníem un monestir en el Xira...
0: Això explica, que mira com és... això explica els dos regions, aquests defensius, que dius, per ser un monestir, per més un castellet, no? Que també és una cosa més que afegir, no? La particularitat de l'edifici.
2: Sí. En el Xira, una part dels xerònims que van venir a Gandia van fundar el monestir de la Murta. Mira com està el monestir de la Murta i mira com està el tema del monestir de Sant Jerònimo. Que jo, en el fons, agraïsca a Estrenor haver tingut la casa com una casa que volien i que venien a estiuar, i per això està molt millor conservat. És a dir, que la desamortització, quan es va produir, va provocar verdaders... un desastre total en el tema del patrimoni històric artístic, perquè no va anar acompanyada de diners per la tal en aquell moment. Inclús això, com els nostres també antes passats dient, això està molt bé i això hi ha que tombar-ho, hi ha que construir de nou i coses d'aquest tipus, i hi havia aquest tipus de mentalitat.
0: Imagina't el que seria Gandia en la platja que té en les dues muralles. Així pagarien els diners. No pot dir ni aclarir-nos.
2: Pues comprenc que a l'alcalde que vingui aquesta possibilitat. Ara, bé, però una vegada aquesta possibilitat, vale, d'acord, però la seva declaració de Vic, que es va produir el 94, també obliga, sobretot, a que es tinga en compte prioritàriament el tema de la funció pública, de la finalitat pública de l'edifici.
0: No n'hi ha cap de possibilitat de que això ara reparar al final de març de la Generalitat?
1: Això depèn de l'empresa, o sigui, de la propietat, no? O sigui, no, nosaltres no sabem.
2: He vist molt difícil a una Generalitat que està en mans d'un partit a la qual li donen, últimament estan oferint-los una quantitat de diners, o sigui, que no soluciona el problema d'infrafinanciació de la comunitat, però que serviria per a reduir el dèficit. Jo si fos polític i manara, en aquest sentit, diria, va, com anticipo això, però no renuncie a que siga fins al final el tema que es resolga fins al final en les peticions de la Generalitat respecte a la financiació, però agarra aquests milions i intenta, o sea, que la sanitat no tinga problemes, que l'educació no tinga problemes i que els serveis públics no tinguin problemes, entre ells la protecció del patrimoni històric artístic. Jo no he vist ninguna petició mai dels partits polítics de dreta respecte al tema de rehabilitar un edifici. Mai, al contrari.
0: Sí, bueno, s'han donat permisos de canvis d'utilitat i de tal, sí, sempre molt de...
2: I n'han vist molt a nivell comarcal i a nivell de Gandia, o sigui, en els temps del franquisme, en les últimes dècades del franquisme.
0: Pues sí. Bueno, pues trobo que seguirem parlant de monestir, perquè això no s'ha acabat i bueno, i que no n'hi hagi gaires mai per part vostra. Ja que esteu...
2: I moltes gràcies per donar-nos veu, perquè pense que és un tema que els ciutadans de Gandia, o sea, i sobretot a la gent major, o sea, és un tema del seu interès.
1: Bueno, però n'hi ha altres que també són molt importants i que fins ara no s'ha donat importància, i a mi, o sea, crec que n'hi hauria que incidir també, és el tema del càmping, que va, o sea, en 202.000 metres quadrats de càmping allà al costat de... O sea, simplement... va ser una... No tenim ni idea del tema cap a on anem, enfocar cap a on anem, i simplement és un projecte que s'ha presentat i que diuen que sí, però suposa un augment de població estacional que va afectar el medi ambient de la Marchal, i que això és irreversible.
0: Sí, dia,
1: és irreversible. I aleshores tindrem que plantejar-ho també, igual que plantegem el convent. Sí. És una protecció mediambiental i que ens afecta a tots també.
0: Li vas comentar a l'alcalde, bueno, a més, ja portem 3 anys de supercàmping, però a Cini Cristo sap de què va.
1: Bueno, nosaltres hem fet al·legacions també.
0: És una cosa pareguda a lo de monestir, no? No sabem l'alcanç de...
2: Però a més, no és actuacions prèvies que el tires la mà al cap, perquè clar, han fet una derivació, la Diputació ha invertit una quantitat de diners considerable en donar-li més accés al molí de Santa Maria, al camí. Uh-huh. Però això no té ningú tipus de sentit si no soluciones el pas del barranc de Beniopo. La carretera, la seva provocació...
0: No, ahir el que està és acabar la Nazaret Oliva ja d'una vegada.
2: Exactament. Que jo fa, en lloc de fer el pont...
0: Que fa 40 anys em vaig quedar quatre tarongers que vaig arrencar per fer-me una pista de tenis, se ho va quedar al final a la Generalitat, i han passat 40 anys. No recordes el projecte...
2: Però hi ha un problema.
0: El projecte... Però és que van afectar a totes les casetes que n'hi havia, les que ajunten Gandia en la platja, totes les que estaven la rotonda, totes es van veure afectades, i anem a fer-ho en seguida, i 40 anys.
2: Sí, sí.
0: És en seguida.
2: Sí, sí. Però, és que, no sé si... però és que, clar, la continuació de la cartera hi ha un problema previ. Què fem en Cartonajes Unió?
1: Exacte.
2: Aleshores, si n'hi ha que plantejar-li a Cartonajes Unió, pues, algun tipus de solució. Jo te dono terreno en tal lloc, a canvi d'aquest terreno, el que siga, perquè no es pot fer el pont, perquè linda en el tema de Cartonajes Unió. O sigui, aleshores fan una carretera que dius, vale, si no feu el pont, per què collons meteu aquesta carretera? Si Molí de Santa Maria viuen... O sigui, únicament serveix per als 40 veïns de Molí de Santa Maria, que m'alegraria molt que siguera per a donar-los més solucions i no causar-ne més, causar perjuït de més trànsit com a conseqüència del glamping que va al costat, però anem a buscar solucions però que siguin factibles. Però si, o sigui, esteu plantant la casa al revés, esteu fent la casa per la teulada. O sigui, primer ha de ser solucionar el problema que hi ha per travessar el barranc i la via del tren. I després ja connectem en la carretera, en la rotonda corresponent. Però si no dices això, no sé per què ens han gastat aquest tipus de diners. Jo sí que ho sé per què ens han gastat aquest tipus de diners públicament.
0: Bueno, pues, com veureu, n'hi ha molta tomaca i al fi i al cap està demostrant-se que al fi i a la postre això de massa crítica està començant a ser un foro interessant per a aclarir determinats punts fosquets que no acabem mai de tindre clars. Eh? O sigui que benvinguts a la civilització. Per dir-ho d'alguna manera, no? Si és que això és civilització, senyor.
2: Moltes gràcies, Rafa, per donar-nos la paraula. Per
0: supos que seguirem.
1: Bueno, gràcies.
2: I parlarem de moltes coses interessants.
0: Sí. No en cap ningun dubte. A més, en el gabinet entre les dents, com m'agravi.
3: Más de uno. Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: Fins al 29 de setembre, Bellreguard està de festa. Arriben el Dia de la Porra i els Pedacets. Dies plens de música, tradició i diversió. Concerts, cercaviles, mascletaes, castells de focs artificials, processons, moros i cristians, dinars i sopars populars, activitats infantils, espectacles de carrer, cavalgada de disfresses, correfocs, discomòbil i molt més. Vine a viure les festes de Bellreguard fins al 28 de setembre. Vos esperem. Es una invitación del Ayuntamiento de Bellreguard.
5: Siempre ofreciéndote lo mejor. Somos el restaurante Brisa del Mar y nos avala la experiencia de más de 50 años logrando darte el mejor producto del mercado.
6: Todos tus eventos, comidas y cenas serán todo un éxito en nuestro restaurante, en nuestros salones y, cómo no, en nuestro jardín. Brisa del Mar, tu restaurante salón de confianza, abre de miércoles a domingo para comidas y todas las noches, de viernes y sábados para que disfrutes de una buena y agradable cena.
5: Restaurante Brisa del Mar, Carrer del Mar 32, Piles. Teléfono de reservas 96 283 15 25. Tu referente gastronómico.
4: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un
7: un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
3: Más de uno.

0: Y entonces, pues, no sé, me encantaría que hubiera alguna forma de poderlo conciliar todo para que sea todo en beneficio y no solo un beneficio económico de la empresa que se haga cargo de eso o de la familia, sino para disfrute de todo el mundo. Bueno, cambiamos de tema. En este recorrido por la Safor Medina nos vamos a Berniachó y allí estamos con uno de los responsables de enfermería del Hospital Francesc de Borja. Bueno, estem amb Joan López, ja canviem a valencià. Què tal, com estàs? Buenas.
1: La invitació.
0: Sí, sí, ja tenim retorn. Sí, no, bé, la invitació ha sigut un autèntic plaer. Bueno, este tema és un tema que a mi m'encanta i m'agradaria que li quedara clar als oients. Són les voluntats anticipades. Conta'm-nos què són les voluntats anticipades i fins on poden arribar.
1: Sí, és molt important que definim les voluntats anticipades, perquè hi ha molta controvèrsia avui en dia. Són un document en què una persona deixa per escrit les seues preferències sobre tractaments, cures i decisions sanitàries futures, perquè siguin tingudes en compte quan ja no puga decidir o comunicar-se el pacient en la fase final de vida. En definitiva, és deixar preparada la nostra veu per al moment en què no puguem expressar-la.
0: Bueno, pues, fins a on arriba? Perquè quan dius voluntades anticipades també té un cert paregut a lo de apagar el botó en plan l'eutanàsia, que també ha sigut un altre tema que ha tingut molta controvèrsia. Això s'inclou dins de lo de les voluntats anticipades o és algo totalment diferent?
1: Anem a veure, les voluntats anticipades no té res a veure amb l'eutanàsia. El que passa és que a la sol·licitud sí que s'inclou la possibilitat de que si es donen les condicions que estan definides en la llei, servisquen també com a inici de sol·licitud de prestació d'ajuda a morir. Però són coses diferents. Les voluntats anticipades s'apliquen en la fase final de vida, és a dir, en la fase en la que la persona ja no té ningú tractament, no té ninguna possibilitat de supervivència, i aleshores aquesta persona deixa definida en quines condicions vol ser atesa en aquests moments. Que s'alivi el dolor, que no s'instauren mesures que prolonguin la vida, d'acord? Que s'atenga el malestar i que es respecten les voluntats que ha deixat per escrit en les voluntats.
0: Es pot realment aconseguir com vols que el cuiden demà? Es pot fer en quant a demanar-ho, per supost, però complir-ho al ritme que he vist jo que esteu... jo no sé com no s'ha tornat locos ja del tot este estiu. O sea, en eixa massificació de gent, en eixa falta de personal, en eixos horaris tan estranys, en eixes vacacions en una zona turística que triplica el personal, en tot eixe cúmul de males decisions, com podeu aclarir-se per poder atendre damunt este tipus de coses?
1: Doncs l'objectiu és centrar-se en l'atenció al pacient individual i segons les característiques de cada persona. I la bona pràctica clínica exigeix justament prendre decisions en base a conceptes d'ètica i bona pràctica. És una ferramenta perfecta. És una ferramenta perfecta per a l'equip assistencial perquè ajuda a prendre decisions, respectant sempre la voluntat del pacient. Al mateix temps, és un exercici d'autonomia personal del pacient que exercís. I al mateix temps, és un avantatge per a la família, evitar que els familiars s'hagin d'endevinar quina hauria volgut la persona.

0: que es algo que agrada mucho ese familiar, disminuye la carga moral, emocional, facilita la comunicación y afavorece mejor el dol de la familia.
1: Ese documento no es por convertir en una querelleta calenteta. ¿Quiénes han sido los casos más raros que te has podido trobar tú en estas voluntades anticipadas?
0: La verdad es que en el registro de voluntades anticipadas y casos extraños no hemos tenido cap incidencia al departamento de Gandía. Más allá de puede ser situaciones extremas en las que la persona tiene la decisión de hacerles voluntades anticipadas estando ingresada, sense, diguem, un entorn familiar proper que la poguera ajudar. La veritat és que no hem tingut aquests casos.
1: La firma d'aquest document, Joan, vos heu enfrontat a vegades en els familiars d'algun pacient?
0: No hem tingut ningú cas d'enfrontament. Normalment la família s'alleugereix prou pel fet de tindre el familiar les voluntats anticipades.
1: Bueno, ¿de quina manera vas a plantejar el tema de la xerrada de avui en Benyatxó?
0: El que farem és el que hem fet fins ara. Informar, explicar què és, resoldre dubtes i sempre hem tingut molt bona acceptació per part de la població.
1: Bueno, pues en principi es veu algo com a molt interessant i a més jo és que és algo que ens pot passar a tots en el moment més inesperat. No fa falta diguem fer-nos majors, no?
0: Molt
1: majors per tenir que utilitzar aquest document de les voluntats anticipades. Qualsevol pot tenir qualsevol cosa després demà.
0: Correcte. Quant abans es faci, millor.
1: Pues d'alguna manera i en benefici de tots espero que sigueu capaços de convèncer-los. Esta xerrada serà específica per este puesto, aneu a fer-la en més llocs. Conte'ns l'assumpte.
0: Estem a demanda dels ajuntaments del departament de Gandia, ja portem diversos anys fent-les i estem encantats d'anar i formar a tot el poble que ho necessite.
1: Molt bé, pues que vaig a tot molt bé i de veres que m'encanta que se li faci front a aquests temes a vegades peliaguts i que ho feu en valentia i en benefici de tots. Una abraçada.
0: Igualment, gràcies per tot.
1: Adéu.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Se acabaron las vacaciones, vuelve el cole, la rutina, pero que vuelva con algo bueno.
2: Septiembre es el mes del Captur en Renault Ginestar, con descuentos que pueden superar los 5.000 euros en las unidades disponibles de Renault Captur. Sí, más de 5.000 euros de descuento y entrega inmediata. Pide tu cita ahora en los centros Renault Ginestar en Benissa, Denia, Gandía, Sátiva, Alcira, Torrent y Pista de Silla o en ginestar.com.
3: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
5: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.

0: classe. Avui ens preguntem per la tornada al transport públic valencià, per si trens, tramvies i busos estan funcionant com calen o més bé al contrari. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
1: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACE MESSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
2: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
0: València i Castelló estaran ara mateix en avís taronja d'AEMET per tempestes que poden ser molt fortes. Tenim fins ara 20 litres per metre quadrat arreplegats a Utiel i a Camporrobles. S'espera que les tronades, que estan ara mateix a les comarques de l'interior, s'espera que avancen a poc fins a arribar a la mateixa costa. José Ángel Núñez, cap de climatologia d'AEMET a la comunitat.
3: Tormentas esta tarde que se irían desplazando desde el interior hacia la costa, llegarían ya a la costa pues a la tarde-noche, que pueden tener intensidad muy fuerte con acumulados 40 litros en una hora, incluso pues como no hay mucho viento, pues pueden quedar estáticas en una zona del litoral y acumular 80-100 litros en dos o tres horas.
0: La Generalitat explica que s'està desembassant de manera preventiva l'embassament de Buseo i que podria augmentar el cabal de l'aigua a la conca del riu Túria, però que de manera controlada. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, avança que València i la seva àrea metropolitana podrien veure's especialment afectades de cara a les pròximes hores.
4: Estamos en un periodo inestable y es previsible que la lluvia aquí empiece aproximadamente entre las 7 y las 8 de la tarde, pero que vaya fundamentalmente hacia el litoral, ¿no? Hacia la zona de Valencia, la zona metropolitana, el área metropolitana, la zona dana, con lo cual tenemos que estar todos atentos.
0: Veurem de què manera afecta l'aigua a l'incendi forestal de Tuéjar, als serrans, que continua actiu encara que l'evolució sembla ser favorable. El foc ha cremat fins ara 835 hectàrees i deixa ara mateix un perímetre d'uns 20 quilòmetres. Tots els desallotjats han pogut tornar a casa, excepte 7 veïns d'una aldea, i es manté tallada la carretera de l'embassament de Benaixeve. Ho ha explicat així el director del lloc de comandament avançat, Jorge Gil.
5: Todo el perímetro en principio ha sufrido muy poquita variación, solo una zona que linda con el pantano, con lo cual pues, la superficie, tanto superficie como perímetro, se ha mantenido prácticamente igual que esta mañana. La evolución sigue siendo favorable, vamos a ver estas próximas horas cómo transcurre el incendio.
0: I sobre les causes d'este incendi forestal, queda descartat que el seu origen haja sigut natural i tot apunta a que darrere de les flames hi ha la intervenció humana. La delegada del govern central, Pilar Bernabé, afirma que s'ha obert una investigació per a esclarir si el foc va començar de manera intencionada o de manera fortuita, però mitjançant intervenció humana.
6: Los miembros de SEPRONA me han trasladado que desde luego se descarta que sean factores naturales los que hayan provocado el incendio. Por lo tanto, podríamos afirmar que sí es el factor humano. Ahora todas las líneas de investigación están abiertas.
0: Acció Ecologista Agro reclama a les institucions que desenvolupen una potent estratègia de prevenció d'incendis que no es limite únicament a actuacions a posteriori, sinó a accions preventives que es desenvolupen tot l'any. Insisteixen en que és necessària més vigilància i fins i tot sancions majors per a evitar els incendis que sobretot són de causa humana. Amparo Sánchez.
7: Reiteren que l'estiu ha sigut un gran desastre mitjambiental en la Comunitat Valenciana. Carles Arnal, membre de la Comissió Forestal, creu insuficient deixar la prevenció en mans dels ciutadans.
8: I aquests incendis són literalment evitables, perquè són causats per accions humanes sobre les quals podem actuar. L'administració pot actuar i la vigilància i dissuasió, que en principi tenim una sèrie d'observatoris i uns conjunts de persones que estan treballant i que són insuficients els recursos tot l'any. N'hi ha risc d'incendi.
7: Insisteix que si no s'adopten mesures més serioses continuaran registrant-se incendis, especialment en l'època estival.
1: La Generalitat

0: Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad Educativa, Generalitat Valenciana.
1: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
2: La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
3: Una setmana s'ha complit avui dimecres de la tornada a escola, una setmana també de problemes, per exemple, a la mobilitat. Martín Montón és el portaveu de l'Associació Valenciana pel Transport Públic. Martín, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
3: Una setmana marcada, sobretot, Martín, pel caos que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies, especialment, sobretot, este dilluns i este dimarts. Avui sembla que la cosa ha millorat una miqueta, dilluns i dimarts, en qualsevol cas, amb retards, trens cancel·lats i demés, per a cabreig d'usuaris i usuàries. Quina valoració vos mereix des de l'Associació Valenciana pel Transport Públic?
4: Al final, per desgràcia, no és un tema nou. En els últims anys s'estan repetint aquestes situacions d'avaries importants que afecten sobretot a l'hora punta i és una, sense dubte, una llàstima perquè, diguem que dinamita la poca confiança que queda en el servei de Rodalies per part dels usuaris.
3: Alguns viatgers, Martín, diuen que aquests trens de Rodalies vinguts des de Madrid este passat estiu, amb tota la polèmica que hi hagué, diuen que tampoc arriben a solucionar els problemes de la xarxa valenciana. Això és així? Compartiu vosaltres aquest punt de vista?
4: Sí, sobre el tema dels Rodalies nous o vells, des de l'associació pensem que no és tant el problema d'antiguitat o si són de segona mà, si venen de Madrid o no, sinó que són trens que ja teníem així en València fa uns anys i Renfe va decidir endur-se al nucli de Barcelona perquè veien que complicaven l'operativa al no poder circular en doble composició. I ens sorprèn que ara, sense que l'infraestructura ja ha canviat i tampoc puguen circular en doble composició, decidisquen portar-los a València. Pensem que se perd capacitat en aquest sentit.
3: I què és el que demana l'Associació Valenciana pel Transport Públic per a la xarxa de Rodalies així a la comunitat? Què és el que cal fer des del vostre punt de vista?
4: En primer lloc i de manera més urgent, recuperar les freqüències que teníem abans de la pandèmia, que per desgràcia no s'han recuperat en pràcticament cap línia. Per exemple, la línia C1 cap a Gandia ja han finalitzat les obres, que estava executant a vista de renovació, però continuem sense tindre tots els trens en hora punta que circulaven abans i els temps de trajecte també continuen sent molt elevats.
3: Aprofite per a preguntar-te també, Martín, per Ferrocarrils de la Generalitat, Metro València, Tram d'Alacant, Tram de Castelló. Com hem iniciat el curs pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, des del vostre punt de vista també?
4: Doncs també no han sigut casos tan notoris, però sí que les hores punta la xarxa està pràcticament al límit en València, en la xarxa de Metro València, uh-huh. Especialment el tramvia que va cap a les universitats i que des dels últims mesos que s'ha posat en marxa un nou sistema de seguretat s'ha fet la circulació més lenta i s'ha complicat l'operativa tal com hem denunciat des de l'associació.
3: S'està fent prou per millorar el transport públic valencià, Martín?
4: Pensem que no. Mai és prou, però els esforços no s'estan notant a tots els nivells, tant de Rodalies estatals com el transport públic de la Generalitat ni l'AMT municipal. Pensem que continua faltant molta inversió i molta millora que no està arribant.
3: Martín Montón és el portaveu de l'Associació Valenciana pel Transport Públic. Gràcies, Martín, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Avui s'ha commemorat per primera vegada el Dia de les Víctimes del Terrorisme a la Comunitat Valenciana. Ha sigut a Mutxamel, a l'àrea metropolitana d'Alacant, on es compleixen ara 35 anys de l'atemptat d'ETA que va matar 3 persones i que va causar prop de 30 ferits. Acte presidit pel president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
5: Precisamente para reclamar justicia, verdad y reparación surgió esta conmemoración autonómica que ha contado con la presencia de quienes sufrieron aquel atentado y otros tantos, porque la banda terrorista ETA dejó 44 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana. El presidente ha aseverado que son un ejemplo de dignidad, libertad y convivencia.
6: Ninguna causa justifica la violencia y ningún proyecto político puede imponerse mediante el terror, al igual que ninguna sociedad digna puede permitirse olvidar a quienes sufrieron sus consecuencias.
5: En Muchamel, tal día como hoy, las víctimas mortales fueron dos agentes de la policía local y el conductor de la grúa que arrastró el coche bomba con el que los terroristas pretendieron atentar contra el cuartel de la Guardia Civil. La explosión causó heridas a otras 27 personas.
3: Contàvem fa uns dies que les víctimes de la Dana criticaven la Universitat Jaume I de Castelló per contractar un curs més l'exconsellera Salomé Pradas com a professora. Pradas és una de les persones imputades a la investigació judicial de la Dana. Doncs bé, la universitat assegura que la contractació no implica cap valoració ni cap suport a la seva actuació, la de Salomé Pradas, durant el dia de la barrancada. Ho ha dit el rector Jesús Lancis, capital de la Plana, Juanjo Tobar.
7: Lancis explica que la contractació del professorat es fa mitjançant concursos públics regulats per la normativa estatal i autonòmica i basats en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. El rector recorda que correspon als òrgans judicials determinar les possibles responsabilitats pels fets investigats. La UCI trasllada als familiars la seva comprensió pel patiment provocat per la tragèdia i reitera el seu compromís amb les famílies afectades. La universitat defensa que ha d'actuar dins de les seues competències i amb respecte estricte a la legalitat i a les garanties pròpies d'una administració pública.
3: Tres persones han resultat ferides en un accident de trànsit a l'A7 a l'altura de Cox, al Baix Segura, després que un camió que transportava mercaderies perilloses s'isquera de la via i es verà implicat al costat d'altres vehicles. Onda Cero Torrevella, Esther Sánchez.
8: El conductor del camión de 55 años ha sufrido politraumatismos y ha sido trasladado al hospital Vega Baja. También han resultado heridas dos mujeres, una con una erosión en un brazo y una contusión en una pierna, y otra de 24 años con un esguince cervical, siendo ambas evacuadas al mismo centro hospitalario. El accidente ha ocurrido sobre las 9:20 de esta mañana en el kilómetro 546 de la autovía. Los bomberos desplazados desde el parque de Orihuela han actuado para controlar una fuga de resina y para evitar su propagación y posible inflamación. Ante el incidente, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la situación 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas por Vertido de Combustible.
3: Temps ja per als esports amb Eduardo Estevé. Hola Edu, què tal?
9: Què tal Ramon, bona vesprada.
3: Suposa que pendents del Llevant que juga esta pròxima nit.
9: Sí, perquè després de la victòria del València avui tenim futbol, juga el Llevant a les 9:30 de la nit davant l'Atlètic Club. En quines novetats, Sergi López, bona vesprada.
10: Què tal, Edu? Bona vesprada. Dos absències en clau granota. Hugo Sotelo i Eta Ejong són les principals absències per lesió, així que tornarem a veure un 11 molt reconeixible per als granotes en aquest partit que contarem en el Radio Estadio d'Onda Cero davant l'Atlètic Club, on tornarà Toljan al lateral dret i veurem en el centre del camp a Enzo Bardelli i a Oriol Rey amb Ivan Romero com a referència ofensiva en un partit que arranca a les 9:30 a l'Estadi Ciutat de València.
9: Gràcies, Sergi. Pel que fa al València, com ha sigut el dia després de la primera victòria? Víctor Lluc, bona vesprada.
11: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs un dia després de descans per a l'equip valencianista que va arribar ahir de matinada després del partit davant del Deportiu Alavés. I avui no han treballat a la ciutat esportiva de Paterna i serà demà a partir de les 10:30 quan començaran a preparar a les ordres d'Òscar Sánchez el partit davant la Reial Societat, el tècnic del filial que es va assentar una altra volta a la banqueta valencianista. Pendents de l'evolució de Rioja, que va acabar el partit amb molèsties, i també de Guido Rodríguez, que va tenir que retirar-se després d'un pisotó d'un jugador del Deportivo a la vez y va a estar forzando para poder jugar. Toda punta que también podrá estar el diumenge a Mestalla davant del equipo Donostierra.
9: Gràcies, Víctor. El Villarreal juga demà en Màlaga amb Íñigo Pérez, discutit en este mal inici de temporada. Víctor Fran, bona vesprada.
12: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Un Villarreal Club de Futbol que ha treballat aquest matí, última sessió de treball del conjunt groguet abans de viatjar demà de matí en direcció a Màlaga, on per la nit a les 9:30 jugarà davant del conjunt local en la Rosaleda amb la intenció de trencar la mala dinàmica en este inici de temporada. El tècnic Íñigo Pérez ha assegurat en el dia d'avui que no té cap temor a una possible destitució i que espera canviar la dinàmica de l'equip en els propers partits.
9: Gràcies, Víctor. Cruel final per a l'Els davant del Real Madrid. Felipe Canals, bona vesprada.
13: Buenas tardes. Anoche en el Martínez Valero se repitió la historia para el Elche. Levantó un 0-2, en este caso contra el Real Madrid, pero un tanto de Carlos Espí en el descuento dejó sin puntos a los de Martín Anselmi. El Elche vuelve a ser el equipo más goleado de Primera División, 16 goles en contra en solo 6 jornadas de Liga, y además es el nuevo colista de la máxima categoría. Toca pensar en el choque del viernes pasado mañana en Cornellá contra el Español, y en Elda ya es oficial. Javi Calleja, nuevo técnico del Eldense hasta 2028.
9: Gracias, Felipe. Y Alacán, Beto Company, entrenador del Hércules, hasta Onda Cero. David Esteve, buena esperada.
14: Buena esperada, Beto Company, técnico del Hércules, ha sido el invitado estrella de las tertulias que va a organizar Onda Cero Alicante cada semana en el restaurante El Maestral de Alicante. El técnico blanqueazul ha confirmado que Obeng ya está totalmente recuperado de su lesión, que podrá debutar este domingo frente al Torremolinos, y también ha confirmado el técnico valenciano que Sol de Vila va a esperar alguna semana más para reaparecer por los problemas en el sóleo.
9: Gracias, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
3: Molt bé, gràcies, Edu. Fins demà.
9: Bona esperada, adeu.
3: I a l'oratge tornem a insistir, molta precaució per ixe avís taronja a València i a Castelló, avís taronja d'Emet per precipitacions, per tempestes que poden ser molt fortes, estan sent ja fortes, sobretot a les comarques de l'interior. S'espera que a poc els nuclis més actius avancen també cap al litoral. Precaució i prevenció, insistim, de cara a aquestes immediates hores, nit, matinada i també primeres hores de dijous. Així està la Comunitat Valenciana, 16 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió amb La Brújula, a Onda Cero, amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
15: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
16: Vuelve la Liga, vuelve la Champions y el mejor asiento del estadio está a la vuelta de la esquina, en tu tienda Milar. Ven y llévate un televisor LG Nanocell 4K de 65 pulgadas por solo 459 euros. Sí, sí, LG de 65 pulgadas por 459 euros. No te vayas lejos para ver el mejor fútbol. Ven a Milar, mejor en el barrio.
17: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor.
18: Ya es septiembre. Vuelve el cole, vuelve el trabajo, vuelven los horarios. Y en casa volvemos a conectarnos todos. Con la vuelta al cole de Hola Wi-Fi, el alta es gratis, no hay matrícula. Además, entras en el sorteo del Pad Vuelta al Cole con tablet Samsung, auriculares, mochila y material escolar. Este septiembre, pásate a Hola Wi-Fi. Llama al 635 30 30 30. Hola Wi-Fi, internet rápido y estable, vivas donde vivas.
19: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
20: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
21: La Brújula de Madrid, Elena Bueno, Onda Cero.